0: Eres dels nostres. Blue Radio 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es. Blue Radio, cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
1: El color ja tiene sonido. Blue Radio Chella 90.2 FM y blueradiofm.es. La radio con mejor color.

0: Si coneixes Stam i està al tram.
1: Si me enamore.
0: Si està l'has ballat. I està l'has cantat.
2: Falta un tubo gana al pobre home. Diners no donen la fe.
0: Tu eres dels nostres. Blue Radio 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es. Blue Radio, cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
3: El color ja tiene sonido. Blue Radio Chella 90.2 FM y blueradiofm.es. La radio con mejor color.

0: Els nostres Blue Radio 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es. Blue Radio, cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
1: El color ja tiene sonido. Blue Radio Chella 90.2 FM y blueradiofm.es. La radio con mejor color.

0: Global Clubbing. Future Generation.
1: Este verano, escucha Blue Radio.
2: Radio con aire acondicionado.
3: ¿Cansado del bullicio y del ruido de la feria? Tenemos el lugar perfecto para ti. Ven a Bar El Polígono en Sativam, donde podrás disfrutar de una excelente comida en un ambiente tranquilo y con fácil aparcamiento. Disfruta de nuestros almuerzos populares a precios imbatibles. Y para comer al mediodía, te esperamos con nuestro menú diario. Bar El Polígono, de lunes a sábado, de 6 de la mañana a 5 de la tarde. Disfruta de la feria de Sativa y escápate a comer a un lugar más tranquilo. Kilo en Bar El Polígono, al lado de Euromaster e ITV. Teléfono 627-163-509.
4: En la fira disfrutes, estàs amb la gent que estimes, balles i sempre vols quedar-te una miqueta més. Ens agrada viure la festa, però de quina manera? Amb els carrers bruts o nets? Si els carrers de Xàtiva estan nets, disfrutem més i millor. Fem fira, fem festa, fem bé. Fem bé, campanya de Xàtiva Sostenible. Ajuntament de Xàtiva.
5: 3, 2, 1, Fira Música. Fira Xàtiva.
3: Música i festa a la Murta. Dissabte, 15 d'agost, a partir de les 21 hores, nit jove, amb La Fúmiga, Romàntic Dimoni i Naina. Diumenge, 16 d'agost, a les 23 hores, nit electrollatina, amb Cali i el Dandy, Juanjo García i Bilu Gontero.
5: I amb entrada gratuïta, dimarts, 18 d'agost, a les 23 hores, nit dels 80 amb OBK i Cara B.
3: Venda d'entrades a entradas360.com. I a més, dimecres de neu a les 23 hores i amb entrada gratuïta, homenatge a Camilo VI. Amb Dani Diges i la Camilo Big Band. No oblides que del 14 al 18 d'agost també tens el festival al RAS, al Jardí de la Pau, i les actuacions dels grups locals al Palacet.
5: Fira de Música, Fira Xàtiva.
3: Fira d'agost de Xàtiva, des de 1250, per privilegi de Jaume I.
5: Ajuntament de Xàtiva.
3: Del restaurant dels Porches, desitgem a tots els socarrats i socarrades una bona fira d'agost. I recordeu, si als Porches voleu vindre i taula tindre, cal reservar 617-409-523. Vos esperem al cor de la ciutat, a la plaça del Mercat, fora del barull de la fira. Reserveu 617-409-523. Restaurant dels Porches, cuina valenciana tradicional. En fira també vos esperem. Camisetes a tot color als millors preus, amb la major rapidesa i uns perfectes acabats. Les millors marques: Rolly, Homa, Luambi, Piper, Velilla, JB Publicitat, des de 1993. Per algo serà, no? Rotulació, textil publicitari i laboral, adhesius. I recorde, pot pagar en dos comodicis plaços, 50% al fer la comanda i la resta a l'entrega. JB Publicitat, estem al polígon de Sant Joanet. Telèfon 658-882-935. JB Publicitat, des de 1993. Per algo serà, no?
1: Este verano, escucha Blue Radio.
2: Radio con aire acondicionado.
6: Blue Radio.
7: Este es tu verano.
6: Este es tu verano.

temporades i més temporades. Això sembla genial. Bon sentit de l'humor, ironies i sobretot molt bona música. TRM, en setè nova temporada la sintonia de Blue Radio. Dissabtes a les 10 de la nit, diumenges a les 7 de la vesprada. Territori Remember, presentat per Javi Vivas.

0: Multiple Clubbing. Future Generation.
1: Este verano, escucha Blue Radio. Radio con aire acondicionado.
2: ¿Cansado del bullicio y del ruido de la feria? Tenemos el lugar perfecto para ti. Ven a Bar El Polígono en Sativam, donde podrás disfrutar de una excelente comida en un ambiente tranquilo y con fácil aparcamiento. Disfruta de nuestros almuerzos populares a precios imbatibles. Y para comer al mediodía, te esperamos con nuestro menú diario. Bar El Polígono, de lunes a sábado, de 6 de la mañana a 5 de la tarde. Disfruta de la feria de Sativam y escápate a comer a un lugar más tranquilo. Kilo en Bar El Polígono, al lado de Euromaster e ITV. Teléfono 627-163-509.
3: En la fira disfrutes, estàs amb la gent que estimes, balles i sempre vols quedar-te una miqueta més. Ens agrada viure la festa, però de quina manera? Amb els carrers bruts o nets? Si els carrers de Xàtiva estan nets, disfrutem més i millor. Fem fira, fem festa, fem bé. Fem bé. Campanya de Xàtiva Sostenible. Ajuntament de Xàtiva.
4: 3, 2, 1, ignition.
5: Fira Música. Fira Xàtiva.
2: Música i festa a la Murta. Dissabte, 15 d'agost, a partir de les 21 hores, nit jove, amb La Fúmiga, Romàntic Dimoni i Naina. Diumenge, 16 d'agost, a les 23 hores, nit electrollatina, amb Cali i el Dandy, Juanjo García i Bilu Gontero.
6: I amb entrada gratuïta, dimarts, 18 d'agost, a les 23 hores, nit dels 80 amb OBK i Cara B.
2: Venda d'entrades a entradas360.com. I a més, dimecres de neu a les 23 hores i amb entrada gratuïta, homenatge a Camilo VI. Amb Dani Diges i la Camilo Big Band. No oblides que del 14 al 18 d'agost també tens el festival al RAS, al Jardí de la Pau, i les actuacions dels grups locals al Palacet.
5: Fira't música, fira Xàtiva.
2: Fira d'agost de Xàtiva, des de 1250, per privilegi de Jaume I.
5: Ajuntament de Xàtiva.
2: Del restaurant dels Porches, desitgem a tots els socarrats i socarrades una bona fira d'agost. I recordeu, si als Porches voleu vindre i taula tindre, cal reservar 617-409-523. Vos esperem al cor de la ciutat, a la plaça del Mercat, fora del barull de la fira. Reserveu 617-409-523. Restaurant dels Porches, cuina valenciana tradicional. En fira també vos esperem. Camisetes a tot color als millors preus, amb la major rapidesa i uns perfectes acabats. Les millors marques: Rolly, Homa, Luambi, Piper, Velilla, JB Publicitat, des de 1993. Per algo serà, no? Rotulació, textil publicitari i laboral, adhesius. I recorde, pot pagar en dos comodicis plaços, 50% al fer la comanda i la resta a l'entrega. JB Publicitat, estem al polígon de Sant Joanet. Telèfon 658-882-935. JB Publicitat, des de 1993. Per algo serà, no?
1: Este verano, escucha Blue Radio.
0: Radio con aire acondicionado.
7: Energy Power con Fran DJ.
8: Los sábados de 2 a 4 de la tarde te ponemos las pilas en Blue Radio. Todo un musicón de los años 90 y 2000, mezclado y presentado por un servidor, Fran DJ. Energy Power, sábados de 2 a 4 de la tarde en Blue Radio.
7: Con Fran DJ.
9: Y sus mezclitas, bueno, las tuyas también.

0: Dos cites importantíssimes tenim a la sintonia de Blue Radio, dissabtes a les 10 de la nit i diumenges a les 8 de la vesprà. Temps per a rememorar la dècada dorada del Remember, abreviat TRM. En versió llarga duració, Territori Remember. Presentat i dirigit per Javi Vivas. No es fem majors, som legendaris. A la...
1: Air Studio.
2: Són les 9.
1: One station, one nation, multiple clubbing, future generation.

mejores clàssics de la música electrònica, entrevistes i molt més. Connected to Selected Music, la teua connexió setmanal on connectaràs amb l'essència de la música electrònica. Recorda, tots els dijous, de 22 a 23 hores, en

peticions, dedicatòries, recomanacions, consells, notícies curioses i d'última hora. De dilluns a divendres, entre les 10 i les 2, 100% peticions. Estaré encantada d'acompanyar-te. I tu, m'acompanyes a mi? De dilluns a divendres, 100% peticions, amb Jessy Mesa. Els matins són nostres en Blue Radio.

0: Has escuchado el disco Activum en la lista de los 50 de Bloom. Te lo ha ofrecido el Centro Comercial Plaza Mayor Xàtiva. Plaza Mayor Xàtiva. Visita les nostres botigues. Moda, esport, joieria, complements, electrodomèstics, viatges i molt més. I per a la teua compra diària, recordo que t'espera el supermercat Hiperver. Per fer més completa la teua visita, comptes amb una àmplia oferta de restauració, menjar ràpid o cuina gourmet. Tu tries. La diversió per als més menuts està garantida amb Plaza Park, amb tobogans i espais pensats per a que juguen i s'ho passen en gran. En Plaza Mayor t'espera Ozone Bowling, pistes de bowling i màquines d'arcade. I gaudis de les estrenes favorites en Cines Action. Centre Comercial Plaza Mayor Xàtiva. El teu punt de trobada. Compres i oci en Xàtiva. I fes que el teu dia siga un dia redó.
1: Blues Radio Sella.
2: Vamos.
1: Vamos sobrados de música.

Dos cites importantíssimes tenim a la sintonia de Blue Radio, dissabtes a les 10 de la nit i diumenges a les 8 de la vesprà. Temps per a rememorar la dècada dorada del Remember, abreviat TRM, en versió llarga duració Territori Remember. Presentat i dirigit per Javi Vivas. No es fem majors, som legendaris. A la sintonia de Blue Radio, Territori Remember. Territori Remember.

0: Si coneixes Estam i està el tram.
1: Si me enamore.
0: Si està l'has ballato. I està l'has cantato.
2: Falta un tubo gana al pobre home.
0: Tu eres dels nostres. Blue Radio 90.2 de la FM i 3w.blueradiofm.es. Blue Radio, cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
3: El color ja tiene sonido. Radio Chella, 90.2 FM y BluRadioFM.es. La radio con mejor color.

0: calcetes a tot color als millors preus, amb la major rapidesa i uns perfectes acabats. Les millors marques: Rolly, Homa, Luambi, Piper, Velilla, JB Publicitat, des de 1993. Per algo serà, no? Rotulació, textil publicitari i laboral, adhesius. I recorde, pot pagar en dos comodicis plaços, 50% al fer la comanda i la resta a l'entrega. JB Publicitat, estem al polígon de Sant Joanet. Telèfon 658-882-935. JB Publicitat, des de 1993. Per algo serà, no?
1: Fira Música, Fira Xàtiva.
0: Música i festa a la Murta. Dissabte 15 d'agost, a partir de les 21 hores, nit jove, amb La Fúmiga, Romàntic Dimoni i Naina. Diumenge 16 d'agost, a les 23 hores, nit electrollatina, amb Cali i el Dandy, Juanjo García i Bilu Gontero.
1: I amb entrada gratuïta, dimarts 18 d'agost, a les 23 hores, nit dels 80 amb OBK i Cara B.
0: Venda d'entrades a entradas360.com. I a més, dimecres de neu a les 23 hores i amb entrada gratuïta, homenatge a Camilo VI. Amb Dani Díges i la Camilo Big Band. No oblides que del 14 al 18 d'agost també tens el festival al RAS, al Jardí de la Pau, i les actuacions dels grups locals al Palacet.
1: Fira de Música, Fira Xàtiva.
0: Fira d'agost de Xàtiva, des de 1250, per privilegi de Jaume I.
1: Ajuntament de Xàtiva.
2: Relájate y disfruta de tus éxitos.
3: Tus éxitos.
2: En la mejor compañía, Blue Radio.
4: Esa música que te recuerda que todavía tienes fuego dentro.

peticions, dedicatòries, recomanacions, consells, notícies curioses i d'última hora. De dilluns a divendres, entre les 10 i les 2, 100% peticions. Estaré encantada d'acompanyar-te. I tu, m'acompanyes a mi? De dilluns a divendres, 100% peticions, amb Jessy Mesa. Els matins són nostres en Blue Radio.

0: Si coneixes Stam i està al tron.
1: Si me enamore.
0: Si està l'has ballato. I està l'has cantato.
2: Falta un tubo gana al pobre home. Diners no donen la fe.
0: Tu eres dels nostres. Blue Radio 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es. Blue Radio. Cada dia fem ràdio

base una historia de amor. Joana és de la Ribera, Laura del Vinalopó. Una nit lliures de festa, compartir en bes i alcohol. I en sonar les seues llengües van mudir tanta passió. Parla'm en la meua llengua, no t'entiendo en espanyol. La rutina bella i carca d'oprimir també l'amor. Les mirades les delaten i malgrat la discussió, amb el cor

pasar días y semanas, ahora no puedo olvidar. Les mirades, el somriures, les fotos al Instagram. Decideix mutar l'orgull i ja sap dir a fer la mà. I li escriu uns quants privats mentre són parellits, elas.

Finalmente a resposta un bel acordo va el poal. Han pacta trencar fronteres, respectant-se i estimant. I com més sucre més dolç, li diu això o pague jo. I compra un CEA dels 80, van de fredes al Pinós. Ara riuen les notícies dels conflictes cohabitants, que tenim terra diversa i això és tan emocionant. Simplement cal un orgasme, un cubata o un instant per fer la vida més fàcil amb les frases populars.

0: Els nostres Blue Radio 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es. Blue Radio, cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
1: El color ja tiene sonido. Blue Radio Chella, 90.2 FM y blueradiofm.es. La radio con mejor color.